0: Y sí, al terminar el programa todos los días de lunes a viernes, cerca de las 2 de la tarde, nos ponemos en modo fiesta. Ya saben que les hemos pedido a ustedes, a los oyentes de la cadena SER, que nos propongan sus fiestas preferidas durante este mes de agosto. Les recuerdo el teléfono al que pueden llamar y dejarnos un audio, 650-68-34-76, 650-68-34-76. Y van llegando las primeras llamadas. Por ejemplo, nos ha llamado Roser, la presidenta de la Comisión de Festes de Xaraco, y dos vecinas más, Lidia y Eva, que, bueno, yo creo que por sus voces intuyo que son muy jóvenes. Nos han contado esto.
1: Després d'un any treballant de valent com a festers, estem supercontents d'haver pogut traure aquestes festes endavant. Ha sigut un any molt especial per a nosaltres i el que pretenem és que esta setmana també sigui especial per a tot el poble i per a tot el món que vinga a viure les festes. Volem que esta setmana sigui una setmana plena d'il·lusió, de germanor i de que tot el món pugui acudir a tots els actes que hem cuidat fins al mínim detall i que pugui gaudir-se les festes quasi tant com ho farem nosaltres com a festers.
2: Per a mi, les festes del meu poble, Xeraco, són dels dies més bonics de l'any. És el moment que aprofitem per trobar-nos amb la gent del poble, eixim al carrer, gaudim de tot el que s'ha preparat amb tanta il·lusió i espero que tots i totes les visquem al màxim, sempre en respecte i amb moltes ganes de passar-ho superbé. Bones festes a tots i a totes.
3: Les presons sempre ha sigut una part molt important de les festes de Xeraco. Em porten molts records de tota la vida i m'agrada veure que hi continuen reunint tanta gent. Diria que són moments per compartir, per recordar les nostres tradicions i per sentir-nos molt orgullosos del nostre poble.
0: Claro, con vecinas así nada puede salir mal. Saludamos al alcalde de Xeraco, Abelino Mascarell. ¿Qué tal? Buenas tardes.